0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: sos el despertador de Blue Radio.
1: No minutes ya sobre les 7 del matí. Més homenatges des de Blue Radio, des del despertador. Al senyor, també conegut com Jorge Ilegal. Parlant d'il·legals, acompanyats per el senyor Bumburi.

0: que fins les 10 comptem amb el patrocini de G-Sport. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Això és el seu secret, eh? Saber perfectament què és el que se fan i quines són les necessitats a cobrir a l'hora de practicar ciclisme, running, trail o triatlón. Si eres deportista, te passes per G-Sport. A la carretera de Simat 14 de Xàtiva i en la web gsport.es. Agafem la premsa, ens posem al dia, però en primer lloc un tema del record.
1: El cocodrilo!
0: I és que a la premsa musical recorden que tal dia com avui, però de 2015, serà tot un èxit al nostre país.
2: Levantando la mano en la tribu, todo bailando.
0: Una de les cançons de l'estiu 2015, El cocodrilo.

0: Este tema, el Conegué, en veritat és un dels imprescindibles de Melón Diesel, Nuestra Història. El que passa és que ara compta amb una nova versió en la que col·labora Gabriel de la Rosa, el cantant de la banda de Xinova. Este és un nou avanç que Melón Diesel presenta per anunciar nou disc per aquest 2026. La Cuesta de Mr. Bond. Bueno, pues és un dels àlbums més representatius d'esta banda de Gibraltar. Bueno, pues reedita el disc, però molt canviat. Tots els temes s'han tornat a gravar amb altres artistes de plena actualitat ara. Bueno, pues el títol del nou disc serà Los Cómplices de Mr. Bond. I quanta plega? Bueno, pues en els pròxims mesos, un poc de paciència. Però serà un disc que ens cansarem d'escoltar una vegada i una altra més.
1: Radio Fórmula 100%.
2: Con Blue Radio FM, la vida puede ser mejor.
3: 90.2 FM y 3W.BluRadioFM.es.

Top 10 tenim a estos. Estos són els 10 més importants. En el 10, Manuel Carrasco, Bailando con Lobos. En el 9, Fangoria, Me voy. En el 8, La Fúmiga, Gent de la Mediterrània. En el 7, Maluma, Tu recuerdo. En el 6, Ariana Grande, Hey Dada, I Met You Love Me. En el 5, Quevedo y Nueva Línea, Al Golpito, que ya han sido número 1. En el 4, Teddy Swims, Mr. Know It All. En el 3, en el Podium ya, un altre que ha sigut número 1, Quevedo y Elvis Crespo amb La Graciosa. Número 1 també ha sigut Shakira i Barnaboy, que estan ara mateix en el número 2 amb el Die Die. I el nou número 1, el tema més important de tots, Madonna, Sabrina Carpenter i el Bring Your Love. Bueno, pues número 1 de la setmana, el que més va a sonar. En un ratell està per ací, perquè te'l posem a les 10, també a les 12, per la vesprada a les 5 i a les 7. Sempre amb Òptica Central. Els que tenim a canals Xàtiva i en la seva web, optica-central.com. Ens quedem amb una de les novetats en llista. Ens quedem amb Marlena i Nadie se muere de amor.

publicat este Watch It Burn com a nou senzill per anunciar-nos nou disc en aquest 2026. Perry parla de tancar una relació, de posar-se a una mateixa en primer lloc. No quiero hacer una escena, pero dame gasolina, míralo arder. Bueno, pues d'això parla este nou senzill de Katy Perry, que està preparant-nos nou treball, però des grans, des importants, per aquest 2026. Bueno, pues la tiràvem de menys, veritat, torna molt pronter.

Completem l'hora amb la previsió de l'oratge, la que llegim a través de la web oratgenet.com. I voleu un consell? No mireu les temperatures que s'esperen per als pròxims dies. Millor no mirar, eh? Us assustareu. A oratgenet.com ho es conten. Esta setmana se'ns farà llarga. El cap de setmana hem notat com la calor anava a més hora rere hora. I encetem la setmana pendents de les conseqüències de la segona ona de calor de l'estiu 2026, que pensa acompanyar-nos durant tota la setmana. Una ona de calor que serà intensa, duradera i que farà la setmana molt llarga i molt pesada, fins i tot per a aquells que estiguen de vacances. Els avisos per calor d'AMET aniran a més conforme avance la setmana. Avui són de color taronja al centre i al sud de València, però atenció perquè per a demà seran roixos. Atents també a les tronades que puguen formar-se esta vesprada al nord, perquè en part són tronades de calor, que per tant poden ser seques i tindre conseqüències nefastes per als incendis forestals. Les temperatures tocaran ja avui els 40 graus al centre i a l'interior de València i d'Alacant. Més calor per a demà dimarts, quan les temperatures faran encara un pas més endavant, apropant-se i tocant els 40 graus a la costa i mirant els 45 a les zones centrals de València. Dimecres arribarem al màxim de calor, amb un dia insuportable, tant de nit com de dia. I no cal fer massa cas als símbols de les temperatures, perquè no van a baixar, eh? I continuen tinguent una calor molt intensa dijous i divendres. Encara que esto és senyals de temperatures, pareix que diguen que sí que van a baixar un poc, però és que l'ambient estarà tan calent que apenes anem a notar-ho ni dijous ni divendres. Les màximes apenes baixaran un parell de graus. Bueno, pues dona susto, eh? Si mirem l'últim model de Met, avui màxima de 40 graus a Xàtiva. Demà en tindrem 43 de màxima. Esperem no superar-los, eh?

0: Nosaltres amb el seu tema Con Todo per la llista, perquè eren candidats la passada setmana, però no ho han aconseguit, eh? No s'han colat entre aquests 50 més importants i actius. Bueno, pues a veure si esta setmana es va un poc millor. La llista, recordeu que està publicada en www.bluradiofm.es. També teniu el podcast per a que pugueu tornar a escoltar la presentació. www.bluradiofm.es. Tal vegada esteu escoltant-nos a través de la web. Un saludet especial per a vosaltres i també per als que esteu en el 90.2 de la FM. Per a tots, comença ja 100% peticions. Obrim edició del dilluns 6 de juliol de 2026. Ja sabeu, des d'ara fins les 2, peticions dedicatòries i el que vulgueu aportar a aquestes 100% peticions. Encarregant-se del patrocini, com sempre, Grupo Innova Tormo i el Bar Avenida de Genovés.
1: Pide tu canción al 678-60-53-30. Dedícala si quieres.

Un verano lento es la nueva propuesta para Carlos Sandes. Bueno, pues es la única cosa que demana, ¿eh? Un estío para disfrutarse sense agobios, sense preses, complicaciones. Un estío para no olvidar, reple de cosas bones. Novetat que tenien per ací preparada per a tu, perquè ja saps que sempre ens agrada que estigues al dia. Que sàpies quins són els últims temes dels nostres artistes favorits. I Carlos Sandes és un d'ells. Quins són els minuts que passen de les 11 del matí. Molt bon dia a tots. Vull jo parlar de calor perquè sé que és un tema que quan més parles més toques, però pues pareix que com aquell no té més veritat. Però és que sí que vos tinc que contar una notícia d'última hora que ens conten des de l'Ajuntament de Xàtiva. I és que l'alerta per calor que tenia en WIM ha passat a ser de color taronja. Davant de l'augment de les temperatures previstes per avui i també per als propers dies, l'Ajuntament de Xàtiva ha activat unes mesures extraordinàries per a protegir la salut de la ciutadania. Bueno, pues estes són les mesures adaptades. S'amplia l'horari de les piscines municipals. S'amplia fins les 22 hores, fins les 10 de la nit. Suspensió dels entrenaments a la piscina i de les sessions d'aquagym. Seguim les recomanacions per a protegir-nos de les, per a protegir la salut d'aquestes altes temperatures. Es recorden hidratar-nos. Evitar l'exposició de sol en les hores centrals del dia. I que tinguem en compte la cura de les persones més vulnerables. Ja sabeu que sempre són els majors, els més menuts i les persones malaltes. I davant qualsevol dubte, davant qualsevol emergència, sempre tenim al nostre abast un telèfon, el 112-112. I com és habitual durant els episodis d'alerta, ja bé siga per fred, aigua o per calor, el punt del carrer Engai s'habilita com a un espai d'acollida d'urgència per a persones sense sostre o persones que s'ho necessiten. Si detecteu alguna persona en aquesta situació que necessiti ajuda, podem telefonar en qualsevol moment a la policia local de Xàtiva. 96 228 98 54. Recordo que també tenim dos refugis climàtics a la ciutat de Xàtiva. Tenim la biblioteca i també tenim la Casa de les Dones. Us està ben fresquet, sempre

0: Enamorados de Música.
1: I per als pròxims minuts, un tema del record, un gran èxit que ens deixen per ací els amics del Mirador del Passatge, menjars per emportar. Recordo que tots els dies cuinen per a nosaltres, ens fan el dinar, només cal arreplegar-lo. Estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48. Comidas para llevar, el Mirador del Passatge te trae el disco de siempre. Telèfon per a fer comanda, 6635-4633-744, el Mirador del Passatge. Menjars per emportar, a Xàtiva, al carrer.

L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.

pues sempre molt negatiu i pessimista. Estava per ací mirant la premsa i sense voler me n'he passat a l'apartat de Porsche. No, notícies en general, eh? Perquè se parla de Cabo Verde, que com sabeu, bueno, pues ja ha estat eliminada del Mundial front a Argentina i ha regressat al seu país, eh? Però bueno, allí han sigut rebuts com autèntics heroïns, eh? Bueno, pues una gran festa que li han fet al seu país per agrair-los, bueno, pues aquesta il·lusió.

nota amb esta nova versió del seu La suerte de mi vida. I l'ha fet un amic seu, DJ Nano, un dels DJs més importants de l'escena madrilenya,

que és un dels convidats a la Fira d'Agost de Xàtiva. Des de l'Ajuntament de Xàtiva anuncien un nou concert. Concert de Daniel Diges i Camilo Big Band. Bueno, pues el pròxim dimecres 19 d'agost al camp de futbol La Murta a les 23 hores i amb entrada lliure fins a completar aforament. Bueno, pues tot un homenatge al gran Camilo

pròxims minuts en què anem a refrescar-nos. 6, 7, 8, 60, 53, 30. Només cal demanar-lo via WhatsApp o telefonant i ràpidament el teniu per ací. 6, 7, 8,

Sakura, Neil Molineri, Ya no estoy triste. Desde el seu álbum Nexo, i sé que ha publicat fa unes setmanes i que ha estat un encert. Tenim per ací un missatge que ens deixa la reina del Sàhara, demanant-nos una de Romeo Santos. Diu en el seu missatge, està per a la Sandro, per a tu i per a mi.

Saludar als amics del bar El Polígono de Xàtiva. Recorda, tots els dies esmorzar-se, dinar-se. El teu ratet en el bar El Polígono de Xàtiva. On estan? No, pues estan al costat d'Euromaster, molt proper de la ITV. I volen portar-te per a ser un tema per a que refresques un poc. Anem a quedar-nos amb això. Si te vas, què tengo que...

Jennifer Sativa, ¿y estás buscando un yo con dinar de Bar El Polígono? Coches 10, menú diari complet per només 13 euros. Recorda que els dissabtes també obrin, eh? Els dissabtes és per 15. I si tu eres dels amants d'un bon arròs, bueno, pues el que pots fer és telefonar-los abans. 627-163-509. I te fan un caldero del que tu vulguis, que també són especialistes en arrossos. En Xàtiva tenim Bar El Polígono. Junta Euromaster, molt proper de la ITV. És un poc tard per a que te recomani ja els seus esmorzars, però per a demà o després demà o quan vulguis també te pots passar per allí. De vegades t'apetís un bon bocata de calamar si no saps on anar, veritat? Bueno, pues ahí també són especialistes en el bocata.

tres col·laboracions inesperades d'aquest 2026. Perquè mai haurem imaginat que Snow Patrol i Kylie Minogue s'ajuntaren, veritat? Bueno, pues anem a conèixer un poc què n'hi ha darrere d'este tema. This Alarm va néixer aproximadament fa 2 anys, quan Gary Lightbody va escriure aquesta cançó pensant en Kylie Minogue, fins al punt de que la maqueta, el títol provisional, es deia Kylie. La banda va plegar a gravar esta cançó per a les sessions del seu àlbum The Forest in the Path de 2024, però no la van a plegar a publicar com a senzill, perquè sabien que ahí faltava la veu de Kylie Minogue. Bueno, pues van decidir reservar este tema i proposar-li a ella que participara. Bueno, pues ella va escoltar la demo i va acceptar encantada. La cantant va confessar que li va parecer irresistible i que, bueno, pues li plenava de satisfacció saber que l'havien escrit pensant en ella. Així que, com anava a dir que no? Bueno, pues des del passat dia 1, que està publicada, que està disponible ja per a tots. Bueno, pues ahí estava This Alarm.

aquesta ocasió acompanyant-se de Kelsey Ballerini, Another Drink. I ens quedem amb un dels temes més importants de l'estiu de 2026, si no el que més, eh?

0: novedad musical del día. Yupem en compañía de autobuses chambitos. Si estem organitzant un viatge, una excursió o una eixida. Si sou molts, amb autobuses chambitos ho teniu ben fàcil. 696-9630-910.
1: Novedad.
0: Això es titula Mujer Verano, nou tema per a Marwan.

estaba el Vega Life. Ahí estaba Agüita de Coco. Anem tancant este 100% peticions perquè en un parell de temes el tenim complet. Diguem adeu a esta edició del dilluns 6 de juliol de 2026. Un plaer haver-vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Que vagi molt bé la vesprada i que li vagi molt bé també a la nostra Roja. No espergueu el partit esta nit a les 9. No.

Des nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per

0: Non ci guarri che te manchi alla fresca.
1: Amics d'Esportxes, ja estem en estiu. Sí, no? Pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7:30 de la vesprada a 9, al restaurant Els Porxes, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recordo, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 92 02. 96 050

amb la millor música tech house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores,